semblar un matí més. De veritat que no ho és, perquè avui heu volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

hi ets. No sé ni si tu ho estàs passant tan malament. Ara que he pres una decisió pels dos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
0: Esta es la radio. La radio.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta i s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio, 99.2 FM. Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: que he trobat. No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: esta es la radio.

0: Set Radio. Son las 5.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Sí, Ricky Rubio, aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.
2: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de...
1: Set de Ràdio. 99.2. FM.

Set de Ràdio. Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

Pat. Das Gavells da Corea. Amanida da Panic d'Algèria. Carxofes del Kurdistan amb suaus tocs d'exili. Guantánamo tropical, sopa freda de Enola Gay. Segons plats. Sopa calenta, fonamentalista. Llenties cuites amb intransigència. Suquet de tortures i violacions.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: esta es la radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de ràdio.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: cantant sense veu.
1: Set de ràdio 99.2 FM.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: daré.
1: Set de ràdio. Són les 11.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

Nossa, hein? Que é isso? Nossa. Delícia.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
3: Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que ve.
4: Aquí la música suena en color.
5: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
4: Esta es la radio con más éxitos.
6: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la radio.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de...
1: 7 de Ràdio. 99.2. FM.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Quieto parado.
1: Que volvemos en un periquete.
2: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Set Radio. Son las 5.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de Ràdio. 99.2 FM.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Ricky Rubio, aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Despierta tus sentidos.

Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.

Set de Radio 99.2 FM.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy. Es lo que ahora ves. Tú prefieres.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Sima Ignorància, amb Gerard Cissé, Marina Bou i Aida Llop.
1: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
2: És així, Gerard, cada dia sabem més coses.
1: Ah, sí? I cada dia... I menys jo, que això no m'ho sé encara.
2: Exacte.
1: Ho haig de seguir llegint. Saludem també el nostre tècnic, el Goret, que avui està sol, perquè l'Aida no hi és. Sí, hem de dir que té aquests dilluns, com que és artista, és actriu.
2: La vida de l'artista.
1: Pues mira, normalment els dilluns descansen els artistes, però ella tindrà alguns dies aquests dilluns, tindrà bolos, i per tant, bueno, no passa res. Però aquí t'esperem, Aida, de seguida que puguis tornar. I a més, quin és el tema d'avui, Marina?
2: El tema d'avui és molt per mi, aquest tema.
1: És molt teu.
2: Perquè són els millennials.
1: Oh, per fi,
2: de
1: tens
2: fet,
1: el tema, tota la teva secció.
2: Et vull robar el programa, marxa i parlo jo tota l'estona.
1: Doncs vinga, segur que quedarà millor i tot. I per què hem escollit els millennials avui?
2: Doncs perquè avui tenim amb nosaltres l'Anaïs Vila, que és una artistassa que té el seu projecte musical com a cantautora i que acaba de treure el seu quart disc, Ara Sempre, que és un retrat de les barreres i els anhels dels qui ara viuen la dècada dels 30.
1: Home!
2: Ho hem dit bé, ho hem dit bé o no?
3: Ho heu dit bé, sí. A nivell de promo, pam.
1: Pam! Doncs escolta, això ens va fantàstic perquè tots els que estem aquí tenim 30 anys, no? Que sí? Tu, Goret, en tens quants?
4: Sí, sí, 30 acabats de fer.
1: 30 acabats de fer? Tu?
2: Jo 31.
1: 31, jo en tinc 36.
3: 35.
1: 35, veus? O sigui, som
2: tots millennials.
1: M'encanta. A més, jo t'haig de dir que això, em queden 3 anyets per fer... He dit 36? Tinc 37, en veritat, eh?
3: Ah.
1: Merda. És que ara he llegit, em falten 3 anys pels 40. No sé ni l'edat que tinc.
2: Encara no ho acceptes.
1: No ho accepto. I haig de dir que estic amb la crisi dels 40, precrisi.
3: Sí, ja.
1: Sí, absolutament. M'he tenyit el cabell, m'he tenyit les canes, ja ho dic, me'l tenyeixo, però ho dic. Intento fer dieta, que és una cosa que intento perquè no la faig. De fet, m'acabo de fotre un...
2: Sí,
1: Starbucks, ho has vist d'això. Intento fer esport, però lamentable també. Prefereixo ja el Netflix que sortir de festa. Eh?
2: Bueno, però això sempre no? Ha sigut esport festero.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, però ara ja del tot.
2: Ara ja del tot.
1: Començo a tenir pèls a les orelles, que això és una altra cosa que ja és de... Sí, horrible.
3: Sí,
1: és molt fastigós,
3: homes,
1: eh?
3: Persona, eh?
1: Sí, els homes, més els homes. Els fregits em senten malament, que abans no em sentia... Ara ja... Amb el que m'agrada les patates fregides és el drama màxim. Em desperto un diumenge al matí a les 9 del matí.
2: Oh, això és molt de iaio,
1: sí,
2: eh?
1: Sense que m'hagi de fer res ni que soni el despertador. He començat a mirar models de cotxes de

0: Tant jo crec que amb tot això també podia fer un disc, quasi.
1: Segurament, segurament.
2: Sí, sí, molta crisi dels 40, eh? Fatal, però fatal. Encara et queden 3 anys per ser millennial. Per tant, et considerem encara millennials.
0: Bé.
2: I els que segur que porten també bé això de seguir sent millennials, perquè la nostra audiència segur que és molt millennial.
0: Molt millennial.
2: És això, la nostra audiència, que volem que participin, com cada programa, enviant-nos... Avui que ens han d'enviar?
0: Avui ens hem d'enviar.
2: Han d'enviar un comentari explicant-nos per Twitch, Insta o Twitter per què es consideren millennials.
0: Molt bé.
2: Que aquí no ho posa i m'he recordat.
0: Ah, sí, no ho posa?
2: No ho posa.
0: Sí que diu, per què us considereu millennials? No passa res de saltar la línia, però...
2: Perdó, perdó.
0: És molt de millennial, també.
2: És molt de millennial, sí.
0: I hi ha un premi.
2: Que ens ho envien, que ens ho envien, i hi ha un premi d'un menú per a 2 persones al restaurant Albarana de Verges.
0: Oh, escolta.
2: Què el tiraràs tu, eh?
0: Com, ah, sí?
2: O sigui, ens enviaran, l'audiència ens anirà enviant coses, sí. I la que més t'agradi...
0: Tu faràs guanyador a algú, vale? O sigui, tens una responsabilitat al final del programa. Per tant, ara sí, amb totes les intros fetes, comencem. Si voleu riure i passar una bona estona, esteu al lloc adequat. I si voleu plorar, potser també. Presentem la nostra convidada d'avui. Som-hi!
3: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
0: Doncs molt bé, atenció, perquè Anaïs Vila... T'explico el que fem en el nostre programa a l'inici de tot, i és que demanem en el xat GPT, a la intel·ligència artificial, el currículum dels nostres convidats.
1: Ui.
0: Val? Et juro que jo faig copy-paste absolut del que surt. No verifico res, no contrasto res, ho copio i ho llegim.
1: Que
0: i aquí
1: fort em sembla, perquè...
0: Tens una campana.
2: Aviam, vale. Com de controlada et té.
0: Aquesta campana la faràs servir cada cop que jo digui alguna cosa que no sigui certa. Bueno, jo, que el xat GPT hagi dit alguna cosa que no sigui certa o que consideres... no
2: matitzable.
0: Matitzable o no precisa.
1: Val.
0: I al final d'aquesta secció veurem quantes vegades s'haurà equivocat. Val?
1: Val, però jo no he de corregir, només he de tocar.
0: No, sí, ens expliques el què. Ens expliques el què.
2: Sí.
0: Comencem, sí? Bé, diu Anaïs Vila Casanovas. Anem bé?
1: Anem bé.
0: Val. Nascuda a Santpedor, podem dir-ho, no? L'edat, sí, eh?
1: Sí.
0: Nascuda el 3 de juny del 88.
1: I tant.
0: Perfecte. És una cantautora catalana amb una veu potent i expressiva.
1: Pia. Això de potent és la primera vegada que algú em dona aquest atribut a la meva veu. Em sembla bé...
0: Però potser no seria...
1: No seria l'atribut que...
0: Més característic.
2: Sí, que més destaca. Que no.
0: Expressiva, sí.
2: I com et definiries tu a nivell vocal?
1: No ho sé, però per exemple, la gent treu molt l'adjectiu dolça. Sí. Que potser una veu expressiva jo crec que sí.
0: Sí, està bé.
1: Però més aspirada,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: No sé si la potència és una característica, sobretot com a...
0: Clar.
1: Com a el meu projecte, no? Com m'expresso jo com a cantautora.
0: Exacte. Estic d'acord, estic molt d'acord amb el que ha dit. Diu, la seva música fusiona el folk, el pop i el jazz. Què?
1: Mira, el jazz... El primer disc podia tenir algun... Però jazz...
0: Sí, no. Jo que m'he empapat d'aquest últim, jazz...
1: No, l'últim segur que no.
0: Sí, vale.
1: Ni el penúltim.
0: Vale.
1: El primer i el segon... Però no,
0: d'acord.
1: Jazz no.
0: Diu, amb lletres introspectives i poètiques que parlen de la vida, l'amor i la societat.
1: Sí,
0: això ho comprem. Sí, sí. Diu, la seva formació musical, ojo, va començar a l'Escola de Música Municipal de Santpedor.
1: Sí.
0: Home, i ben orgullosa.
1: I tant.
0: M'encanta això. És que no es diu prou de les escoles municipals dels pobles, i del, bueno, pobles, ciutats petites.
1: Pobles. Santpedor és la vila de Santpedor, és un poble petit, totalment, sí.
0: Diu, més tard va estudiar cant clàssic amb Núria Checa.
1: Això a l'escola de música.
0: Vale. Aquí dins.
2: Més tard no, el mateix.
0: Diu, cant modern amb figures com Gemma Abrier, Errol Wojski, ho he dit bé?
1: Wojski.
0: Home, això.
2: Errol, tio.
0: Errol, bueno, pensava, ho he catalanitzat, diguéssim. Sí. Isabel de Llanos i Rubén Fernández. Tot això és correcte?
1: Sí.
0: Molt bé, escolta. Pues
2: sí, sí que és bastant.
0: Diu, a més, va perfeccionar la seva tècnica vocal amb Elisabet Castro i Mariona Castillo.
1: Sí.
0: Mariona Castillo, que a mi m'agrada molt, gran actriu de musicals. Diu, va estudiar 2 anys de songwriting a Liverpool?
1: Un.
0: Ah, bueno. Però sí que vas anar...
1: Sí.
0: Però això existeix.
2: De songwriting, de lletres de cançons.
1: Composició de cançons. Això és... lletres només, sí, no,
2: en
1: del
2: tot.
1: Procés de composició. Sí, sí, jo vaig anar a l'escola del Paul McCartney.

0: La Lipa.
1: Oh, que fort.
2: Què dius? I què? Explica'ns què fas allà durant aquest any. Quines assignatures hi ha?
1: Fer cançons.
0: Sí, al final és una branca de la interpretació. És a dir, és una escola com aquí que té a l'ESMUC o els graus d'interpretació jazz i tal, doncs ells tenen línia de songwriting, que és línia de composició de cançons, igual que tenen línia de producció. Vale. Sempre en el món del pop a Anglaterra han anat una mica més avançats, clar, diguéssim, perquè ara aquí s'està començant
1: a portar també. Classes de cançó?
0: Mira, jo ara estic al taller de músics donant classes al superior i s'ha com començat a introduir des de fa un parell d'anys.
1: Mira!
0: La composició de cançó. Al final jo penso que clar, que és, no, és una línia
1: sí.
0: Superimportant.
1: A mi m'agradaria superbé, segur. Perquè
2: no m'imagino com ha de ser una classe de composició de cançons.
1: Bueno, com...
0: No? Com una classe de composició musical. És a dir...
1: Do fa sol. No.
0: No tant, però per exemple hi ha molt anàlisi, hi ha una part d'analitzar les cançons que ja existeixen, d'estructures, d'elements harmònics, no? A nivell d'harmonia. Però que clar, tot això
1: s'està perdent. Ara en parlarem.
0: Clar, sí, però que analitzes la música des de diferents llocs, no?
1: Hi
0: ha assignatures compartides, com arranjaments, que també pot haver-hi amb una carrera d'aquí, no? Però sí que hi ha una part de songwriting que hi ha una incidència en les lletres, per exemple, en com encaixar melodia i lletra.
1: Que guai, això.
2: Que xulo, això.
0: Sí,
1: escolta, és que mira, jo no sabia res, jo només, de fet, volia preguntar-te sobre aquest tema, però és que atenció al que diu. Diu, quan era a Liverpool, va fer uns coros a l'últim CD de Paul McCartney, el tema es deia Rainbow in the Dark, que parlava de la lluita per la pau a Irlanda del Nord.
0: Un moment, això ho posa.
1: Sí.
0: M'encanta.
2: Això és real?
0: No! Ah.
1: Clar, però és que quan has dit Paul McCartney, he pensat, ojo! Hosti, que fort, que l'escola...
0: En sèrio, Sergi, he fet uns cors de Paul McCartney. Home! Això que sigui veritat.
1: Però ell fa clar... O sigui, l'escola és seva, però li vas veure el pèl o no?
0: Sí, és a dir, sí, jo tinc una foto amb Paul McCartney.
1: Doncs jo aniré només a fer aquest curs per la foto amb ell.
0: Clar, perquè la graduació de la gent que... Jo vaig fer un curs que era d'un any tancat i llavors també hi ha les carreres. Llavors, en el moment de la graduació, ell com el fundador, com un dels fundadors... i com el més emblemàtic, és el qui et dona el certificat. Diguéssim, hi tens el moment de la foto. Però no vaig tenir temps de fer-li els coros.
2: Qui seria l'anàleg com aquí a Catalunya? O sigui, qui faria una escola? Qui et donaria un diplomet de música? El Lluís Llach?
1: A mi... Bueno... Tu com,
0: per tradició de cançó, per tradició podria de cançó, ser...
1: Sí, clar, jo t'anava a dir Núria Feliu, que ja no, pobra, ja no hi és, però...
0: Sí, però podria ser un dels referents, no?, aquí.
1: Correcte.
0: Lluís Gavaldà.
1: Jo també ho he pensat, els Pets, que a més ell és molt britpop.
2: Preguntaré molt, perquè no sé si ho haurà notat la gent, però dos músics i una ignorant absoluta.
1: Una rapera.
2: I una rapera.
1: Tu, de lletres? Escolta, que vas arribar a la semifinal de com es diu això?
2: Catalunya Freestyle.
0: Ei, vas estar molt bé.
1: Bueno, vas estar, organitza.
2: Bueno, soc part. De l'organització i semifinalista.
1: Sí. O sigui, un tongo total, perquè organitzes...
2: No, jo vaig ajudar.
1: Ah, que és broma, home.
0: Que guai.
1: Sí, no ho heu passat molt. Diu, la seva discografia compta amb tres àlbums d'estudi, entre els dits?
0: Ara ja
1: bueno,
0: som.
1: Clar, ara ja és, aquest quadre. Se l'ha deixat. Entre els dits, es diu, el primer.
0: Sí.
1: Entre els dits. Fosc, cançons per veure i clar, que és una gran contradicció... I el següent és Contradiccions, no? O sigui, és molt coherent. Aquests dos últims van ser finançats parcialment gràcies a campanyes de micromecenatge.
0: Uh-huh.
1: Vale? Molt bé. Diu, Vila ha actuat en diversos festivals de renom, com el Festival de Guitarra de Barcelona.
0: Sí.
1: Que es diu així? El Barnasant? No, com es diu?
0: Guitar Fest, sí.
1: Això. Estrenes de Girona, Vesprades de Fonollosa i Barnasants, entre d'altres. I, a més, ha col·laborat amb artistes de la talla de Joan Dausà, Clara Pella i Maria del Mar Bonet.
0: No.
1: A veure.
0: Amb Joan Dausà, jo sóc part de la banda.
1: Correcte, que en parlarem també.
0: Ara mateix, llavors, col·laborat directament, no, jo hi treballo, no? Llavors, no hi he col·laborat. Amb la Clara sí que hem col·laborat i amb la Maria del Mar Bonet no hi he col·laborat.
1: Però també estaria bé, no? També estaria bé.
0: Sí.
1: Diu, un dels seus somnis és actuar al Teatre Lliure de Barcelona, on va veure per primera vegada una obra de teatre quan tenia 10 anys. La seva obra preferida és Maricel, de Goll de Gom, i li encantaria interpretar el paper de Blanca.
0: En sèrio?
2: Els al·lucinant amb intel·ligència artificial, sí, sí.
0: No, res d'això.
1: Res d'això. Teatre musical no, eh?
2: No has dit res d'això.
0: M'agrada, sí, i però en un altre moment de la meva vida m'ho hauria plantejat i potser...
1: Mai he estat,
0: no, sí. El que passa que, per exemple, una obra com Maricel no hi veig gens ara mateix, clar, saps?
1: Home, és...
0: Un altre tipus d'obra amb un altre tipus de cançons, doncs potser sí, eh? No dic que no. Però
2: tipo
0: em fa aquest, molta gràcia.
1: Tipo el musical dels Amics de les Arts, una cosa així.
0: Bueno, no l'he vist aquest, llavors no ho sé.
1: Vale. Que està però... a l'Aida.
0: Sí. Mm. Per exemple, l'alegria que passa parlant de la Mariona, sí. Doncs, ostres, em va semblar molt guai.
1: Que molt guapo, eh?
0: Com regenerat, no? Una cosa una mica diferent, la música
1: guanyar,
0: també diferent.
1: Em va guanyar els Premis Butaca, que jo estava nominat pel Poliamor, i va guanyar l'alegria que passa, però escolta...
2: Estava molt bé.
1: Poder dir que he perdut contra de Goll de Gom. Diu, compagina la seva carrera musical, això ja ens ho has dit, amb la docència al taller de músics, transmetent la seva passió per la música a les noves generacions.
0: Sí, no?
1: No, això queda superbé. Diu, la seva cançó més personal és La meva veu, que va escriure després de patir una fonia... No?
2: No.
0: Nit. M'encanta.
1: Diu... que la va deixar sense cantar durant mesos. En aquesta cançó expressa el seu amor per la música i el seu desig de recuperar la seva veu. No, això és inventat absolutament.
0: T'ho he inventat, absolutament. Però absolutament. Ni cap cançó així, ni he perdut la veu durant tant temps, vale. O sigui, alguna vegada sí, evidentment, però no tants mesos sense veu ni res.
1: Clar, això és una de les preocupacions principals dels cantants.
0: Totalment, sí. Jo havia tingut problemes a les cordes.
1: Ah, sí? Nòduls?
0: Sí, nòduls, edemes, no s'acabava de saber...
1: T'han operat o no?
0: No, perquè vaig començar a fer molta tècnica i mira, se m'han reduït moltíssim els edemes.
1: Que bé.
2: I feu coses de...
1: Maridassa.
2: Per cuidar-vos, no? Però això que fan ara d'Operació en Triunfo, que es posen aquell catxarro a la boca,
0: sí.
2: De vapor o de fum, això es veu molt ara.
0: Sí, sí.
2: Saps el que dic?
0: Sí. No, jo no ho faig. El que passa és que, clar, com que entre que dono classes i canto...
1: Estàs escalfada tot el dia.
0: Bueno, i segueixo fent entrenaments vocals de tant en tant. No deixo de formar-me jo tampoc. Quan tu entrenes la teva veu, bueno, i arribes a un moment que pots entrenar-la tu sola perquè ja tens experiència de com fer-ho, ostres, això et permet estar sempre a un nivell de que si la... Ara, si la perdo és perquè tinc un constipat, una faringitis, no perquè l'accés...
1: Clar. No? Cortisona, algun cop?
0: Sí,
1: això,
0: a mi els medicaments m'agraden.
1: Això... El doping. El seu talent ha estat reconegut en premis com el millor àlbum de folk als Premis Enderrock 2000... No? Va, cago en dena, per Fosc, Cançons de Verbi Clar, no?
0: I, no. Ui, no. A part, vull dir, a mi no... Jo la primera vegada que vaig treure el primer disc sí que em van com... prenominar, que encara hi havia
1: molts nominats,
0: no sé
1: què.
0: No, els Enderrock. Però jo no he anat mai a la gala, no m'han convidat mai. Vull dir que...
1: A mi tampoc.
0: Saps? O sigui que no, s'ho inventa totalment, bueno, com el del teatre musical.
1: Escolta, Déu-n'hi-do, moltes coses les han encertat
2: i moltes coses
1: i algunes coses se les han inventat moltíssim. Però Déu-n'hi-do, li posem...
2: Sí, ha posat molta literatura, amb el de la fonia,
1: S'ha flipat. També és veritat que jo a vegades també l'ajudo una mica. A posar-hi prosa. Però jo... Jo pregunto coses i ell contesta. Doncs ara anem a fer el que són, en català correcte, les preguntes més convencionals d'un podcast d'entrevistes. Som-hi!
3: Tothom ho sap tot sobre les preguntes serioses, o no?
1: Doncs aviam, escolta'm, t'haig de dir que l'Ara i Sempre l'hem escoltat i a mi m'ha agradat molt.
0: Que bé, moltes gràcies.
1: De fet, m'he fet fan, perquè mira, escolta, alguna cançó, però tranquil·lament escoltar-te i tal, gràcies a aquest podcast ho he fet i estic molt content. I mira, podríem dir que tens, ara faig jo una mica d'analista, una sonoritat, tu has dit dolça, que m'agrada molt, però també melancòlica. Jo crec que és molt melancòlic. Té un punt afligidiot, un punt trist, però per altra banda és molt, molt lluminós. No sé si estem d'acord o no.
0: Sí, estem d'acord.
1: És per mi, té un punt d'esperança. I per mi, i m'ho he escrit perquè t'ho volia dir així, és com la banda sonora perfecta per posar-se quan surt el sol. no? La idea, aquest so de que passa, no sé, i a més venint del fosc per veure, és una mica com això, no? Aquesta, llavors la meva pregunta és, després d'aquesta mena d'anàlisi ràpid que t'he fet, tu com definiries a tu mateixa la teva música? Aviam si jo el que t'he dit va aquí, usaries altres expressions?
0: No, està molt bé. Jo crec que també la meva música ha evolucionat i ha evolucionat com la meva persona. Llavors, si em centro en aquest últim disc, jo ja estic molt d'acord. De fet, l'adjectiu de dolç és el que em diuen. Jo d'entrada no el diria, perquè sí que és evident que si hem de posar entre aspre i dolç, la meva veu és més dolça que aspre, segurament. Però crec que el que dic i el que parlo i com ho canto, no ho canto des d'un dolç, o com a mínim des d'un dolç cursi, no?
1: Si no, no, no, no hi ha cursi.
0: Des d'una profunditat.
1: Estic molt d'acord amb això.
0: Discursiva. O almenys m'agrada pensar-ho així. Jo ho creu des d'aquí, no? Llavors, jo crec que sí, aquest disc, a diferència del meu anterior, que tot i que potser tenia més cançons una mica tempo o tal, era més, tot més foscot, el Contradiccions, i en canvi aquest, jo crec que hi ha cançons de tot i hi ha molts punts de llum, que al final, jo dic, és un viatge una mica a través del present, però per trobar maneres i forats de llum en el futur. Aquest que ens espera, que jo no el veig massa afable, però al final no podem anar així. Sí, però jo crec que sí, estic molt d'acord amb com...
1: Estàs d'acord. I l'adjectiu melancòlic, a nivell musical, ja no de lletra,
0: Sí, segurament sí. Segurament que sí.
1: Vale, perquè...
2: Sí, ets una persona melancòlica o aprofites la música per ser-ho? O sigui, al final, ets com... Ets la teva música o tens com a la música un espai per ser coses que no ets a la vida real?
0: Jo crec que hi ha una mica de tot. Hi ha... Jo me'n vaig... Ara, mira, estic llegint Letres del Paul McCartney, el Lyrics, el llibre, i ell... Una de les coses que explica és que quan va fer la... O sigui, li demanaven de fer autobiografia i ell deia, hòstia, és que no... Jo no sé fer-ho, i li van proposar de fer una anàlisi de les seves lletres, i ell va descobrir que al final les seves lletres explicaven la seva biografia. I jo me'n vaig adonar fa poc, que en el moment que jo vaig començar a escriure cançons de manera regular, vaig deixar d'escriure el meu diari i vaig deixar d'escriure contes.
1: Oh!
0: Que jo escrivia contes d'adolescència. Llavors és com, uau, sí que el meu primer i segon disc crec que són molt des del meu jo, una mica egocèntric, si ara vull dir-ho així.
2: Bueno,
0: i en el tercer i aquest quart crec que sí que hi ha una mirada a l'entorn, i sobretot aquest últim, al final això, no? Una mica millennials, ens anem anant a unes rutines amb l'edat, no? Llavors et passen menys coses, potser.
1: Ah.
0: O menys coses diferents que ja no hagis viscut.
1: Correcte.
0: Llavors jo m'he posat també en altres moments d'allò que observo, en altres possibles personatges o en altres jos d'altres moments per parlar en aquest disc. Llavors...
1: És quasi Freud aquí.
0: Sí, bueno, sóc molt jo, crec, realment. I més que melancòlica, potser reflexiva.
1: Vale.
2: També tens en compte el que està de moda a l'hora de fer música? Perquè, per exemple, les cançons, a nivell de... Són cançons curtetes, 2 minutets, 2 minuts 30, no? Et surten així, no?
0: Això
2: no
0: és sí.
1: Perquè això,
0: sí que
1: és... això és el que ara... Ara tots diuen, sí. No, cançons curtes!
0: Això sembla que hagi anat a buscar la tendència. No és veritat.
1: Ah, vale.
0: En aquest cas no és veritat. Soc molt poc... En això soc bastant underground, crec, i no penso gens en el públic en com ho rebrà.
1: Vale.
0: Llavors me'n vaig adonar que les cançons eren curtes i vaig pensar que estava bé perquè em demanaven això en aquest moment. Són unes cançons que, per exemple, no segueixen l'estructura. No hi ha ponts, pràcticament.
1: Sí, correcte, però està de moda que no hi hagi ponts.
0: Sí, però hi ha cançons més amb estructura folk, per exemple, que no hi ha una clara tornada A, B, sinó que hi ha 3 As, per exemple.
1: Sí.
0: Llavors, jo ja ho tenia dit, el que volia dir, i allargar-ho per allargar-ho no em semblava tampoc coherent.
1: Clar, doncs mira, està bé, perquè quasi em contestes la pregunta que ara t'anava a fer, però jo crec que, no sé si és moda, actualitat, mainstream, però jo crec que sí que el teu CD compleix moltes dels requisits del que es porta ara. Val? Per exemple, el punt minimalista. Està de moda ara, les cançons despullades... Les cançons, penso, per exemple, en l'últim CD de Rosalía, hi ha molt minimalisme dins de la gran producció. Bateries acústiques, però que sonen ochenteres. Aquestes caixes gruixudes i amb aquesta casa que fa així, no? Això, ara estan de moda totes...
0: Sí, l'últim disc no són... Eren més gruixudes al disc anterior.
1: Encara
0: aquestes
1: més.
0: No són...
1: Sí. Pues Déu-n'hi-do, jo sento aquesta caixa quasi amb, amb una rever a la
2: jo
1: reversa.
2: Jo no sé del que estàs parlant. Procura sí, és... parlar per no músics, també.
1: Que això, la caixa sona... No sona... Paf! Sona... Que vale. És molt ochentero, és el meu punt de vista, que és el so, la sonoritat que ara està de moda. No hi ha pianos, hi ha teclats que són com rodes, que són
0: no,
1: com...
0: No, hi ha pianos, eh?
1: Sí, però són els com tocats sota l'aigua. Vull dir, estan...
0: Hi ha el, estan amb la sordina del
1: exacte.
0: Piano, però és piano de paret.
1: Vale,
0: real,
1: però,
0: eh?
1: Però sonen així apagats, de, sí. No? Que també és que està molt de moda que els pianos sonin així. Zero distorsió a les guitarres, molt poqueta, sí. No?
0: Netes.
1: Molt netes. I la veu molt present i molt poques segones veus, que també està molt de moda les poques, les, no fer segones veus, cosa que jo vull sempre posar com 10 veus i no hi ha manera. I jo crec que això és el molt que es porta ara. Estem d'acord o no?
0: Sí, sí, sí. Podria estar-hi d'acord de la manera com ho has dit, menys amb els pianos, potser, vale. Perquè crec que una cosa que jo he reivindicat perquè noto que no està passant és els instruments acústics.
1: Vale.
0: I en el meu disc, menys algun sintetitzador puntual que surt, que està molt en un segon terme,
1: sí.
0: Tots els instruments són tocats i acústics i jo tenia moltes ganes que el disc, malgrat gravessin per pistes, sonés tocat i poguessin haver imperfeccions i n'hi ha algun, és a dir, que crec que això no està passant.
1: Vale.
2: No,
1: no, no. Llavors, això sí que no.
0: El
1: sí que no.
0: És a dir, el minimalisme el compro, sí, vale. És veritat, perquè trobava que tampoc necessitava posar-hi capes per capes per capes, però sí que des d'un directe tocat, no, no des d'una cosa quantitzada,
1: sí.
0: I sobretot zero processament.
1: Sí.
0: O sigui, és farta de les veus processades i farta dels elements electrònics. Jo, eh?
2: Creieu que és que, com a músics, que és menys música, la música actual que sona així?
0: No, jo no...
2: Jo per agafar el tall viral de Biff, eh?
1: És soroll.
2: No tinc ni idea, eh?
1: És soroll. Vols el tall viral?
0: No, jo penso que no, però que estem acostumant a l'oient a una cosa que no és real. No? És una mica
1: sí.
0: Artificial, bueno. Tot plegat, perquè una cosa perfecta no pot ser real, no? Llavors ho hem anat arreglant tot sí. Tant que deixa de ser real. Tot i penso que, i jo, a mi ja m'ha passat, potser perquè soc mil·lènia o una romàntica o no sé, que a mi em cansa i de cop gent que havia fet altres coses també està anant cap aquí, que ho entenc perquè pot ser tendència, perquè tenim els elements electrònics clar. Super a l'abast. Però jo no...
1: Clar, però jo, mira, em ve al cap la cançó que ha guanyat el Benidorm First, que anirà la nebulosa aquesta,
2: zorra.
1: La zorra, la cançó.
2: Sí.
1: Tu la sents en directe i és nefast. Sents la cançó gravada i és una passada. Però clar...
2: Per què és nefast? Doncs no és nefast.
1: No té res a veure. El que ella canta al directe amb el que és el tema.
2: Però això passa en general...
1: El tema té una força, un poder, perquè està tractadíssima la veu i té 10.000 veus per sota i no sé què... que quan ella canta, no, aquesta senyora que ho fa, que és una gran artista, però clar, no sona el del CD, això és una realitat. Això és una realitat. Vols vi? Vols...
0: Clar, no, i de fet és el que passa ara, no? Que si... El que passa que hi ha l'autotune i el processament de les veus també s'està utilitzant molt en el directe, perquè sí. És que si no...
2: Això és raríssim, ja no tio, anar a un concert amb el... Bueno, ara ja no és tan estrany,
0: no,
2: al principi...
0: Però ara ja és el... És sí, tendència,
1: perquè
0: això.
1: Soni com el CD i el CD ja està tractada la veu.
0: I perquè hi ha gent que ja crea des d'aquí. Llavors, en el moment en què tu ja crees des d'aquí, clar, tu la teva veu ja la utilitzes amb aquest element, que pot ser com posar-li una sordina al piano, no?
2: Sí. Clar.
0: O, vull dir, tu ja crees des d'aquí, llavors, clar, és una altra cosa. Menys música. Jo penso que no és menys música. Que a mi em sembli més o menys interessant... Ja és una altra cosa.
1: Ja és interessant. Val, doncs
2: a mi m'agrada.
1: Ja ho sé, però...
2: Per això jo no soc música.
1: Però és com si mengessis McDonald's cada dia.
2: Efectivament.
1: Vale? Però bueno, però més o menys...
2: Sí. No, i l'autotune i els directes fa molta risa, tio.
1: Sí, de vegades...
2: que canti la Batgial i de cop...
0: Clar, sobretot quan parlen.
2: Quan parlen és estranyíssim, és superestrany. Sí.
1: Tu o jo?
2: Vinga, doncs fot-li, jo... que veig molt entusiasmat amb l'anàlisi.
1: No, que veig que ara parlem de les lletres una mica, parles de l'emergència climàtica, l'ansietat, la vida frenètica, les relacions de parella, les ruptures, els desitjos ocults, sí, sí. I ja ho hem dit, que hi ha molta, hi ha una part que ets tu, però abans eres molt més tu, has dit, i ara en aquest últim disc tot això, clar, què? Ho crees pensant en tu o com a personatges?
0: No, no, sóc jo des del meu jo, l'únic que a vegades, depèn quina cançó, és més jo, l'Anaïs, el que sent ben bé, i a vegades és potser l'Anaïs imaginant-se una mica més coses. No?
1: Vale, clar. És que si no, clar...
0: Sí, i perquè també jo no em plantejo... no em plantejo, ara vaig escriure sobre això. O ara... No, em surt que això. Llavors... Vale. Llavors analitzo moltes vegades què estic dient o de què estic parlant.
2: I què fas primer, lletra o música?
1: És la gran pregunta, eh?
0: Jo vaig bastant a l'hora.
1: Sí, eh?
0: Sí. Sí, això és una cosa que a vegades intento trencar una mica perquè al final una de les coses que m'ha passat amb aquest quart disc és que jo tenia la necessitat de sorprendre'm una mica a mi mateixa perquè quan ja tens unes quantes cançons publicades, tampoc que sigui aquí, però bueno, una cinquantena les tinc, no? Llavors... És com jo necessitava, si faig un disc, no? Jo que no tinc un superprojecte, que he de fer campanyes de Verkami, que no m'espera ningú aparentment, si faig un disc és perquè vull aportar coses noves, vull sentir que estic anant, que estic buscant, no?
1: Clar.
0: Llavors, això no, o sigui...
1: I ara ho parlaves, el Verkami. Fer música és car i no molt rentable. Això t'ho has pagat tu, has fet Verkami un altre cop, vius a les teves composicions, ja he vist que fas classes, que fas de músic d'escenari, no mercenari, però sí...
0: Sí, sí, de banda, diguéssim.
1: Banda. Com ha anat aquest procés? Has fotut tu aquí uns diners a fons perdut?
0: No, he fet una campanya de...
1: Has fet una altra campanya, també.
0: Sí,
1: una
0: altra campanya, llavors també tenia el 2021, van donar una de les beques que donen SGAE i Cases de la Música Conjunta de composició, que també van ser 1.000 euros, en aquell moment em van servir per menjar durant la pandèmia, però després vaig poder tornar a estalviar, bueno, a guardar-los com en un racó també han servit, i... I estalvis, veus també la resta, no? Perquè és molt
1: clar. Ho has gravat aquí a Barcelona? O sí. Te'n vas allà a Banyoles, com fan tots? No.
0: Ho he gravat a Medus, aquí a Barcelona.
1: Molt bé, molt bé. Digues.
2: Volia preguntar la part del que ens expliquis, el tema del Joan Dausà, com és això de treballar amb ell? Ets guitarrista, teclista, corista, vas anar al concert del Sant Jordi de fa...
0: Sí.
2: I què? Com es viu omplir un Sant Jordi?
0: Doncs molt bé. Clar, jo sento que el mèrit és del Joan.
1: Clar.
0: És a dir, no? Llavors jo sempre ho explico, és superagraït perquè a part el Joan això ara està en un punt àlgid i llavors és molt guai doncs sortir sempre i tenir teatres plens i amb el públic superentregat i al final sí que fent una música que no és festiva, no? Que a vegades la música festiva de més enfocada a un públic més de nit o tal...
1: A la festa major.
0: Sí, sempre hi ha com més el públic que potser n'hi ha que no van escoltant. En el cas del Joan, no, és gent que compra entrades...
1: Gent que està asseguda.
0: I està allà esperant, no? I això, ostres, encara que no, evidentment no m'ho sento meu, però com a banda que estem a darrere, doncs també és superagraït.
2: I fa quant que estàs amb ell?
0: Doncs jo vaig començar fent substitucions a la gira anterior, a la gira de Ho Tenim Tot, i al final em vaig quedar jo. Sí, un parell d'anys, l'únic que el primer hi va haver com la meitat de l'any que va ser compartit amb una altra noia, i llavors em vaig quedar jo, llavors un any i mig que he fet jo el final de gira de Ho Tenim Tot i la gira de Jo Mai Mai.
2: Ens pots explicar alguna anècdota de gires, algun safareig que ens agrada a nosaltres?
0: No.
1: No, però
2: bueno,
1: sí que
2: s'havia d'intentar.
1: No, però jo sí que penso que... Digues.
0: No, sí, a vegades n'he parlat, no?
1: Unes calces que volen.
0: No tant, però a vegades crec que gent que aquesta barrera no l'acaba d'entendre de que una cosa és que tu vagis a veure un artista i l'altra que després l'artista hagi d'estar per tu.
1: Yeah.
0: No? I alguna vegada a mi... M'ho han dit a mi per arribar al Joan, no? Que tu estàs per allà. Però és que estem aquí fa molta estona, que estem esperant i no surt... I, per exemple, doncs en aquest cas era un dia que el Joan no es trobava massa bé. I superenfadats. I jo vaig dir, home, però acabem de fer un concert. Per què heu vingut? O sigui, pel concert... o per, no, i,
1: com i... jo el curs del McCartney, aniria només per la foto, si no clar. Surt m'enfado.
0: Clar, però és fort aquesta barrera, sí, sí, no? Sí. Que després penso amb els actors que a vegades fan un personatge, jo què sé, un violador, no? I que després clar. Pel carrer els crida,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que és com, bueno, hem de
1: la gent no separa.
0: Sí, és curiós això, no? I penso, imagina't, no, si ja li passa a Joan o així, imagina't la Rosalia. No?
2: Ja, bueno, sí. Deu ser molt boig.
0: Bueno, has de parlar-ho tu.
1: Fas tu l'última, va.
2: Ah, bé, sí, que ens expliquis si faràs gira, concerts, previstos...
1: Fes promo,
2: ara. Una promo del que sí, tens pensat.
0: Sí, m'agradaria tocar més, jo aquí... Crec que tenim un directe superxulo. De fet, si us agrada el disc, el directe és el disc.
1: Que guai.
0: Perquè allò que toquem en el disc és allò que toquem en el directe.
2: En aquest cas sí, no com els artistes aquests.
1: No com el Bad Giel.
2: No com els artistes del Cotun, eh?
0: No, vull dir que no posem un play i no gravem. No tirem coses gravades, sinó que són coses que les que toquem està fet per això i està preparat amb la banda... I el que crec que falten una mica són espais per projectes no tan multitudinaris i que puguem presentar-lo.
1: I amb quants vas? Quants músics?
0: Va, soc jo i tres músics
1: més. Déu-n'hi-do.
0: I tècnic de so. Sí, ara mateix jo m'arrisco a fer-ho així. Dic arrisco perquè em venia molt de gust. Al final dius que has fet així. Jo crec que val molt la pena posar-te dins l'atmosfera de viure en directe aquest disc. Crec que és molt xulo. Vam fer la presentació a Manresa, va ser molt bonic el públic. O sigui, jo pensava... No he vist cap mòbil en tota l'estona.
1: Cap cara il·luminada, no? Que és allò
0: sí,
1: que...
0: una davant i prou. Un senyor que gravava, el tenia aquí davant perquè era primera fila de la petita del cursal, que és super a prop, no? I després sí, però la gent ho va fer com no molest, saps? No posant aquí... Vull dir, el concepte que a mi m'agrada d'estàs amb l'escolta activa real, no? A través de la pantalla, no? I això va ser molt guai. Tenim bolo el 2 de març a Canovelles, al Festival FEMAC, que a part compartim... Són tres bolos al mateix dia. Jo, la Jessamí Boada i la Clara Gispert. Vull dir que crec que...
1: Escolta, que és 2 de març, Canovelles. Molt bé, i ara anem a fer... un test ràpid, val? Que és allò de preguntes, respostes... I la gràcia és que estem fent un rànquing, que al final de la temporada el posarem ordenat, d'aviam en 30 segons quantes preguntes pots contestar. O sigui, tu has de pensar poc.
2: Sense pensar,
0: i si exacte. No, vale. Sí. O sigui, dic alguna cosa, encara que no ho sàpiga.
1: Sí, bueno.
0: Si jo dic...
2: No, són preguntes personals, per tu.
1: Sí,
2: que te les farà el Goret.
1: No, ho faràs tu al final, perquè com que avui...
2: Al final les faré jo?
1: Sí, ho fas tu. Bueno,
2: doncs endavant.
1: El que jo haig de cronometrar, però no sé com es posa el cronòmetre en aquest mòbil.
2: Hem sortit molt preparats.
0: Ho pots comptar així.
1: Puc comptar, va, conto.
2: Vinga, començo, eh?
1: Vinga,
2: comença. 3, 2, 1, ja. Començo bé. Mar o muntanya?
0: Mar.
2: Dolç o salat?
0: Salat.
2: Nit o dia?
0: Nit.
2: Estiu o hivern?
0: Estiu.
2: Pel·lícula o sèrie?
0: Pel·lícula.
2: Llibre o revista?
0: Llibre.
2: Dinar o sopar?
0: Sopar.
2: Quin és el teu artista preferit?
0: El Dos Jardín.
2: Treballar o descansar?
0: Descansar.
2: Fer esport o quedar-te a casa?
0: Quedar-me a casa.
2: Amor o amistat?
0: Uf, amor.
2: Instagram o TikTok?
0: Instagram.
2: Què posa? Ah, Ronco.
1: Temps!
2: Què posa?
1: Fins on ha arribat?
2: Fins a la 12.
1: Fins a la 12. Bueno.
0: Déu-n'hi-do, on estic, allà al mig.
1: Està bé, està bé. També t'ho llegies...
2: A poc a poc.
1: Una miqueta...
2: Perdó, és que... L'Aida ho té més per la...
1: L'Aida fa
2: caca. Ella ho fa més a tot.
1: No passa res, està bé, està bé. 12.
2: Bueno, et posarem un parell de posicions.
1: Ja, et posarem, ja farem aquí... Tot és manegable aquí.
0: No passa res, si perdó, no passa res.
1: No hi ha absolutament res seriós.
0: Això d'amor o amistat... És difícil.
1: És clar.
0: Quan he dit amor, perquè al final he pensat amor, perquè per l'amistat també
1: tens amor.
2: Correcte. Sí. Ah, molt ben argumentat, eh?
1: L'hem de canviar, aquesta pregunta.
2: Sí.
1: I ara passem a la secció que és la que jo preparo, que es diu Calaix Desastre. Anem a veure què he fet avui.
3: Tothom ho sap tot sobre el Calaix Desastre.
1: Molt bé, aviam, anem a parlar dels millennials, que avui, gràcies a la teva, diguéssim...
2: Inspiració.
1: Inspiració, i el trauma de la gent dels millennials, El que he fet és una búsqueda i una cerca molt precisa sobre la nostra generació. I us haig de dir que a mi em quadra molt. Sí? Però clar, perquè jo sóc una persona pseudodepressiva. Perquè és horrible tot el que t'explicarem. Però anem a veure tot el que s'explica dels millennials. Primer de tot, què heu de saber, si no ho sabíeu, que la generació millennial també és coneguda com la generació Y.
2: La d'abans de la Z, sí, té tot
1: correcte.
2: El sentit.
1: I també es diu generació del millennial, es fa referència a les persones, o sigui, es diu millennial, que són aquelles que quan ja començam a tenir ús de raó, hi ha el canvi de mil·lenni. D'acord?
0: Sí.
1: Quan ja, aquesta és la idea. I per tant són les persones nascudes. Hi ha molt drama amb el tema de les dates. Dels 80, més o menys, a mitjans finals dels 90. Val? I és això, és per haver crescut durant el canvi de mil·lenni, d'aquí el nom. Llavors ara jo faig una... Perquè aquesta és, i ara ho faig així ja pel tall de TikTok, com ho direm perquè quedi bé, el rànquing definitiu de les generacions, per entendre quines hi ha, de quin any comencen, a quin any acaben, val? I per entendre la nostra, les que ens precedeixen i les que venen.
2: Perquè això va néixer... Jo vaig escoltar, el primer de tot, parlar de generacions amb la nostra, generació mil·lenni. Abans no es parlava de...
1: El baby boom sí que s'havia parlat molt.
2: Sí, sí, però no
1: s'havia
2: fet
1: això. No s'havia fet això,
2: perquè qui decideix fer
1: doncs
2: això?
1: Doncs mira, els sociòlegs, no ho sé, els sociòlegs historiadors. Mira, comencem. Aquests més de psicologia, tu.
0: No, però pensava, jo crec que és amb les xarxes socials que s'ha començat, no?, aquests noms.
1: Un sociòleg així. Amb
2: xarxes socials. Sí, un sociòleg, sí. TikToker.
1: Exacte.
0: El baby boom sí que se'n parlava.
1: Sí, sí que se'n parlava. Sí. Mira, comencem per la generació perduda, que és del 1983 al 1900. Perduda ja perquè no en queda.
0: O sigui, abans...
1: Home, nascuts a...
2: 1883.
1: Ah, sí?
0: Clar,
1: perdó.
0: Clar,
2: hi havia hagut...
1: Perdó, la meva dislèxia. Generació perduda.
2: Un viatge en el temps.
1: Generació perduda, 1883 al 1900. I clar, perduda perquè
2: ja no
1: crec que quedin masses. Després diu la generació grandiosa, que són del... Veureu que són que els trams són uns 15 anys, la generació. Del 1901 al 1927. Es diuen generació grandiosa.
2: Segueixo estant molt encuriosida per saber en quina taula s'ha reunit gent per dir aquesta
1: això,
2: gent els hi direm.
1: La generació silenciosa és del 1928 al 1945. La baby boomer, del 1946 al 1964, després de la Segona Guerra Mundial, tots els que neixen. La generació X, que són del 1965 al 1980, i llavors hi ha un concepte que és molt heavy, que és els genials, que són la transició entre la X i la Y, val? Que són els de principis dels 80, tal, que estan allà al mig, i després ja ve la generació millennial, d'acord? Que, la generació... Sí, exacte, la generació millennial, que són els del 1981 fins al 96, val? Després ve la Zennial, que és la Z més la millennial, que són els del 96, 97. Tu eres de quan?
2: No, jo del 92.
1: Ah, vale, sí.
2: Millennial de pura cepa.
1: Perdó. I després la generació Z, del 1997 al 2012.
2: Clar, aquests entremig estan una mica en el limbo, no?
1: Clar, és allò com a l'horòscop. Sí. Ascendente, descendiente, no? Tens la gent que no saps de quin dia.
0: Ni idea, jo d'horòscop.
1: I després la generació Alfa, que són els que ja han nascut a partir del 2010. Que clar, ja, els que tenen nascut el 2010 ja tenen 14 anys.
0: Sí.
1: És heavy, Els del 2010 ja tenen 14 anys. I llavors, atenció, perquè a la que ens interessa, la millennial, i és com l'horòscop, cal esmentar que hi ha una certa divisió dins la generació millennial. Perquè hi ha els millennials vells, jo...
2: OG millennials.
1: Vale, els que tenen 30 i tants, i els millennials joves, que són els que ara tenen 20 i tants.
0: Jo ja soc de les velles, també. Bueno, tots aquí, no? Si ja
2: sí,
0: tenen 30,
1: sí.
0: Tu el limbo, tu el limbo.
2: A partir dels 30...
0: Clar, no? Ja en té 30.
1: No? Bueno, no, tu estàs... No ets de les velles.
0: No, si ets que... dels 90...
1: Clar, ja és 90, què has dit? 94?
2: 92.
1: 92, no.
2: Sí.
1: Diu, aquesta divisió es deu a les diferències en les oportunitats econòmiques i laborals dins de la mateixa generació. I ara anem a veure, a descriure el que és la generació Y o millennial, i ara començarem a entrar en depressió.
2: Vinga, per això hem vingut.
1: Tot el que considereu debat...
2: Això era un podcast d'humor, no?
1: No, és un podcast per tallar-se les venes.
2: Clar,
1: si has nascut entre el 81 i el 96. Sovint es diu que tota la generació Y han topat amb una paret, la que els impedeix accedir al món laboral, punt de partida per poder progressar a la vida. L'allargament de la crisi fa que molts d'ells siguin extremadament depressius sobre les seves expectatives de futur. Però una mica el teu CD, Espera, són els joves instal·lats en la desesperació i l'angoixa, perquè veuen que tot i l'enorme esforç que van realitzar per finalitzar els seus estudis superiors, no van veure recompensada de forma justa totes les ganes que li van posar per ascendir a la vida. La sensació de perspectiva frustrada és més accentuada pel fet que han nascut en una època on la seguretat material s'ha truncat, allò de que vam viure molt bé de joves i viurem pitjor que els nostres pares.
2: Això és així.
1: A tot això, cal afegir les promeses que els van fer els seus pares, perquè se'ls va prometre que si treballaven i estudiaven de manera forta, dura, es veurien fortament recompensats. Decepció seria la paraula més adient per definir la sensació que tenen molts d'aquests joves. Què, fins aquí?
2: No, d'acord, totalment d'acord.
1: No hi ha debat.
0: Sí, sí, clar. No és del que jo parlo. Aquest tipus de futur no és del que jo parlo, parlo més d'un futur de vinculat a la naturalesa, a l'entorn,
1: també en parlarem,
0: com gestionem això, més que no, però evidentment és cert, és a dir, jo crec que el que passa que això, no sé, suposo que jo ho tinc entomat i ara fa molt temps
1: tenim
0: integrat,
2: sí,
0: i de dir...
1: Tenim callo.
2: Sí, és veritat,
0: no? Sí, jo penso que sí, és que ens... Bueno, jo vaig estudiar periodisme, jo no ho diu el ChatGPT.
1: Epa!
0: Però, clar, jo vaig...
1: Si et veus,
0: sí, sí. Però vull dir que jo vaig sortir just amb la crisi màxima que
1: clar,
0: no...
1: Jo, clar,
0: clar.
1: Dramàtic.
0: Sí.
1: 2009-2010, plena crisi.
2: 2009 sortíeu d'estudiar la carrera.
0: Sí. No, jo una mica després, però...
1: Jo
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: sí, 2009.
0: Que va començar la crisi quan jo estava a la carrera acabant.
1: Sí, sí, jo quan va ser acabar... i la carrera i començar a fer firmes al carrer d'ACNUR.
2: Jo també he treballat d'això.
1: Sí,
2: és molt millennial aquesta professió, eh?
1: Diu, les expectatives de vida tampoc són favorables per a aquells que van aconseguir una feina, perquè normalment el lloguer d'un pis de nivell mitjà s'emporta fins al 80% del seu salari, el qual força a molts joves a seguir vivint amb els seus pares o compartir pis. Això comporta una frustració, una altra cosa, la paraula, fins al punt de sentir-se fracassats, aquí, aquest sóc jo, al no poder afrontar cap de les metes que ells tenien com a objectiu.
2: Però, i... el bé que els hi va als millennials que van estudiar psicologia. La
1: però,
2: feina que tenen,
1: clar,
2: ara.
1: Clar.
2: Així
1: bueno,
2: és que no vam
1: no,
2: saber
1: són
2: triar.
1: És la generació...
0: anterior.
1: Clar, que anem en els psicòlegs, que
2: sí,
1: són ells.
2: No vam saber triar bé.
1: També coneguda com generació TAP, que no ens ha deixat avançar, perquè n'hi havien molts, molt clar, i en canvi, ara que ja comencen a desaparèixer, els joves ens estan passant per davant, perquè els hi donen les feines ara abans els joves, vist TV3, 3K, Teva, tot això, que no pas els que ens hauria... O sigui, és un drama a la nostra generació. Diu, a més, les diferents taxes per seguir estudiant han desanimat a molts joves a seguir millorant la seva formació, atès que no poden pagar les altes matrícules. També és veritat, s'ha encarit molt l'educació. O sigui, tot...
2: Tot mal.
0: Encara quan nosaltres vam estudiar, encara eren barates.
1: Encara, el grici.
0: Sí.
1: Bueno, jo recordo...
0: Els màsters ja ens hem trobat, no?
1: Exacte.
0: A posteriori, que ja tot s'ha encarit, però...
1: Sí.
0: Però jo encara vaig tenir taxes universitàries,
1: sí, jo,
0: molt assequibles.
1: Jo recordo la...
0: Jo pagava 800 euros, crec.
1: Anual?
0: Sí.
1: Però ets família numerosa o alguna cosa?
2: I ara jo crec que bastant més,
1: sí,
2: es paga.
1: Sí, 2000, perfectament, la UAB,
0: Sí.
1: Sí. Diu, a tots aquests joves se'ls comença a anomenar com la generació perduda, ja que, tot i tenir una formació alta, una ètica de treball enorme i moltes ganes d'aprendre i dedicar-se a la seva professió, es veuen incapaços de trobar una feina adient pels seus coneixements. Als seus coneixements. Per això, sovint són forçats a migrar, que això és un altre drama, quan nosaltres teníem 25... Molts companys nostres van acabar marxant perquè era també just va començar la crisi, etc. Això s'ha vist en la taxa d'immigració, mira, el 2012. Va créixer fins un 150% respecte a la crisi anterior, que era el 2012, devia ser just quan
0: sí,
1: estaves acabant la carrera.
0: Jo crec que sí, que acaba potser un any abans.
2: I cap a Londres a estudiar.
1: Ah, mira.
0: Sí, jo, per exemple, tinc una amiga que viu allà, encara s'hi va quedar, ja, no?
1: Doncs mira, i quan la crisi va minvar la generació i ja començava a ser gran com per competir amb la generació següent, que són els zetes,
2: els zetes,
1: els nassos.
2: Els zetes ens han fet
1: allà. Exacte. I la generació I, nosaltres, va ser la primera que va créixer amb un estat del benestar totalment funcional, vam tenir una infància genial, i quan els toqui jubilar-se viuran pitjor que els seus pares, això és el que us he dit abans. I cal afegir Les crítiques cap a aquesta generació, sent normalment acusada de mandrosa, ens diuen derrotistes, instal·lats en el conformisme, sovint s'etiqueta tots aquests joves com a ninis, però no tots són ninis, ja sabem el que són els ninis.
0: Ens ho deien abans.
1: Doncs, sí. Ens ho deien. Aquesta generació també és la primera que té models de família diversos, monoparentals, homosexuals.
2: Això sí que
1: això és veritat. I el tema que deies del medi ambient. És una generació que és la primera...
2: Amb conscietat, exacte.
1: És la primera, que després han vingut les Greta Thunberg, però és la nostra és la primera que posa aquest tema sobre la taula i que comença a fotre la culpa al món que ens estan deixant els altres. Bueno, déu-n'hi-do. No? Veig que...
2: Ja podem, estem aquí. Sí.
1: Estem aquí.
2: Ja podem,
1: per tant, ara el que farem és el famós tag del millennial. No sé si has vist mai a TikTok això com es fa.
0: No, perquè no tinc TikTok.
2: TikTok no és molt millennial, tampoc. Vale.
1: És un repte en el qual tu has de posar les dues mans així, val? I jo, és el tag del millennial, aniré dient frases, 10 concretament, que són els dits que tenim, i anireu baixant els dits si la frase us representa. Uh-huh. I és el tag del millennial. Qui hagi baixat més dits serà el més millennial de tots.
2: Ai, vale.
1: Val, d'acord?
2: Ah, m'agrada.
1: Jo també ho faré, mentre ho vaig dient. Vinga. Tu pots fer goret, també, així veurem qui és el més millennial de tots. Perfecte.
2: Vale. I aquí hi haurà una disputa entre...
1: Hi haurà disputa, a veure...
2: Vells i millennials.
1: Exacte, i millennials joves,
2: Vale.
1: Atenció, baixa un dit si has tingut més de 3 feines diferents en els últims 5 anys. Molt bé, de moment, el Bret també. Sí. Baixa un dit, si encara vius amb els teus pares, reps alguna ajuda econòmica d'ells o comparteixes pis?
2: Comparteixo.
1: Jo aquí, reia, El Bret, sí.
2: De fet, compartia, m'he mudat sola i ara torno a compartir perquè no puc assumir estar sola. Sí, més millennial que això.
1: Baixa un dit, si has fet algun voluntariat, activisme o cooperació internacional. Sí.
0: Voluntariat, activisme...
1: O cooperació internacional.
2: Això és millennial?
1: Sí, bueno. Jo ho he fet.
0: Però internacional?
1: Bueno, o voluntariat, o activisme, o cooperació.
0: Però aquí també pot ser.
2: Ah, aquí sí.
1: Vale. Que... Baixo dit, si has fet alguna dieta vegana, vegetariana, sense gluten o sense lactosa?
2: No.
1: Jo, un moment, he baixat 4,
0: Vaig tenir un moment.
1: Veus? Però... Diu, baixo dit, si has tingut alguna relació amorosa a distància o per internet? Sí.
2: No.
1: No, eh?
0: Bueno, sí, vinga.
2: Merda, m'esteu guanyant a mi.
1: Baixa un dit si portes el telèfon a la mà, al mòbil, el telèfon mòbil a la mà, fins i tot quan vas al lavabo. No. Jo sí, absolutament. No?
2: Però això és molt més de Zeta que de millennial.
1: Pues jo vaig, o sigui, jo ja cago mirant Instagram. Home, jo ho porto baixat tot de moment. I aquesta quina era? La 6, no? Sí. Vale. 7. Diu, baixa un dit si prefereixes pagar amb targeta abans que amb efectiu.
2: Sí. 100%.
1: Absolutament.
2: Jo no porto mai efectiu. No?
0: Si tinc efectiu, sí? Pago amb efectiu.
2: Sí.
0: Això és el que passa als músics, que a vegades encara tenim.
1: Per motius estranys.
2: Que cobreu.
1: Com el PP. Diu, si estàs convençut, baixa un dit, si estàs convençut que els teus pares no t'entenen del tot. Absolutament.
2: Sí,
1: absolutament.
2: Això passa.
0: Jo ara ja
1: no. No, ja, hosti, molt bé. I diu, baixa un dit si prefereixes tenir menys diners i treballar del que t'agrada que cobrar molt i ser infeliç.
2: Sí,
1: absolutament.
2: Totalment.
1: Jo ja no tinc.
2: Sí, això passa molt.
1: Diu, baixa un dit si envies stickers, gifs o memes per WhatsApp. Sí.
0: Jo molt poquet, De vegades ho faig, però molt poquet.
1: Bueno, a vegades ho fas.
0: Va.
1: Vale, jo he baixat absolutament tots els dits.
2: Clar, també s'ha de dir que això ho has preparat tu.
1: Sí,
2: o sigui, tu has fet a la teva mida, la millennial.
1: Sí, absolutament. Tu ets un 70%. Ets un 70% millennial. Home, és molt.
0: I tu més que jo?
1: Tu un 80%. I tu, Goret, quan t'has quedat?
4: Jo he baixat tot i crec que si fessis més també els baixaré.
1: Molt bé, fantàstic.
2: Som molt millennials tots, doncs, que bé, no?
1: Molt, fantàstic. I ara anem a la teva secció, que normalment la seva secció es diu els millennials.
2: No es diu els millennials, ara. Es diu, parlem en propietat, es diu edició millennial.
1: Gràcies. Doncs pues és l'edició millennial dins dels millennials. Ara sí, som-hi.
2: Exacte.
3: Tothom ho sap tot, edició millennial.
2: Doncs sí, efectivament, la meva secció es diu Edició Millennial perquè jo parlo de coses, faig un viatge nostàlgic a la nostra infància i adolescència dins dels temes que parlem. Clar, he pensat, com faig aquest metamilenialisme
1: clar,
2: que he de fer
1: és,
2: avui?
1: Sí, és complicat.
2: Doncs avui m'ha vingut al cap parlar de personatges que vèiem quan érem nens, que en aquell moment tenien uns 30 anys, que tu veies com mega llunyà, i a veure quan ens identifiquem amb ells, ara que nosaltres també tenim 30
1: ui,
2: anys.
1: Val.
2: Vale?
1: I per jo m'hauria d'identificar ja amb els que tenen 45, ja. Però bueno.
2: No, bueno.
1: Bueno, a veure què portes.
2: Jo per fer això, no, bàsicament he portat La meva obsessió vital, que és una sèrie que he vist durant tota la meva vida, segueixo veient ara, sí, digue'm boja.
1: I no sé per què ho dius, però bueno, tu... Jo no ho diria.
2: Aquí no hi ha qui em
1: diu. Ja ho sé, ja.
2: Hi ha molts personatges de la sèrie que tenen 30 anys. L'has vist? O saps on et sona una mica?
0: Sí, l'he vist molt poc. Havia vist algun capítol en algun moment, suposo que quan l'enganxava per la televisió.
1: Clar.
0: I jo no
1: clar.
0: Tinc televisió, llavors...
1: Quina sort. Això és de zero mil·lenni.
2: Però abans tampoc a casa, de petita, i això tampoc en teníeu?
0: No, sí, però no, l'havia mirada molt poc.
1: De petita, jo... o sigui, hi ha una població bastant gran de Catalunya que no posàvem canals
0: sí,
1: espanyols.
0: Sí, ja.
1: O sigui...
2: bueno, perdona, no aquí no hi ha qui en viva.
0: No
2: és
0: veritat, perquè jo periodistes l'havia vist, Cuéntame cómo pasó, també l'havia vist, o sigui, sí. No és ben bé així, no, no. Aquesta és així, d'humor... així tal, crec que no... Sí.
1: Bueno, Marina, bueno, t'estàs
2: doncs
1: ficant...
2: Estic sola.
1: No, jo t'haig de dir que jo n'he vist molts.
2: Sí? Vale, gràcies, Gerard.
1: Sí, jo...
0: La cançó i prou, no?
1: En la cançó aquí no hi ha qui em viva,
0: sí,
1: però això és la primera, no?
2: No, com? Què vol dir la primera? No.
1: La
2: bueno, després ja... No, bueno, això no... Sisplau, Gerard, estàs fent una blasfèmia. No comparis La que s'avecina i Aquí no hay quien viva. Són les coses totalment diferents.
0: Diferent?
1: Sí, la que fan ara a Telecinco és La que s'avecina.
0: Ah, vale, no, però
1: i
0: la cançó,
1: primera,
0: no?
1: La primera sí que era Aquí no, que era un
2: exacte.
1: Coro així.
2: És un coro.
1: Aquesta.
2: Exacte, molt bé, així m'agrada. Sí.
1: Això ens ho sabem. Era l'època daurada, és veritat que aquell moment estava millor, que hi havia el Portero, que ara fa un personatge fastigós, ara, que és que...
2: És que són coses diferents.
1: No barregem.
2: Jo he portat això perquè hi ha personatges que se suposava que tenen 30 anys en aquell moment,
1: val.
2: Que jo els veig ara i els veig molt més grans del que sóc jo ara. O sigui, penso, val. Aquesta gent... Saps? O sigui, interpretaven gent de 30 anys, però si sóc jo,
1: quins
2: no em quadra.
1: 30 anys en aquell moment?
2: Ara t'ho diré.
1: A veure.
2: I realment viuen mogudes de les que hem estat parlant, no? Tot això que ens has estat explicant tu. I
1: tot aquest drama.
2: No? És a dir, que vivim al final, els mil·lennials d'ara, les mateixes misèries que vivia la gent de 30 anys, de fa 30 anys. Per exemple, el personatge estrella referent dels mil·lennials que seguíem aquí en Equip Viva és la Belén. Vale?
1: Jo
2: sona?
1: Em sentia molt identificat amb la
2: és
1: Belén.
2: Un personatge d'una noia
1: molt,
2: que tenia
1: molt.
2: Més feines que la Barbie, o sigui, sí. Durant tot el programa tenia moltíssimes feines, no parava de saltar de feina precària a feina precària, compartia pis perquè no es podia permetre viure
1: correcte,
2: sola,
1: correcte.
2: Perquè a més tenia una llogatera molt cabrona que no parava de pujar-li el lloguer cada dos per tres, i quan per fi es compra una casa, accedeix a una hipoteca perquè ha de rogar-li a la seva mare que l'avali. Això és una cosa que ens
1: això
2: és una cosa que ens ha de passar també.
1: L'aval
0: dels pares és clau.
2: Clar, en el moment jo ho veia i era jaja, no? Com, ai, quina sèrie de ficció més divertida, però no era ficció, guapa, amiga, és la realitat.
1: A més, jo em sentia molt identificat amb ella perquè també no era molt agraciada. No tots els personatges eren com molt guapos i molt models, ella era la més normaleta.
2: Sí, feia com aquest personatge d'entre les ties bones. Sí,
1: exacte.
2: Li feia aquest humor
1: deia,
2: de que ella tenia les amigues, l'amiga tia... O sigui, feien com una parella còmica
1: correcte.
2: De l'amiga tia bona.
1: Ah, exacte, i ella no.
2: L'estereotip de dona...
1: Jo sempre he sigut l'amic
2: super...
1: lleig. Jo sempre he sigut que li anaven... Pots comentar-li a... Jo era el Celestino.
2: Sí, però lligava molt, igualment, la Belén.
1: Bueno, lligava amb el Portero.
2: No, lligava molt més.
5: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futur.
6: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat Otro éxito.
7: Con la mano levantada.
8: Que no pare la música.
9: Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la ràdio. La ràdio que te mueve.
4: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: set de ràdio. Són les 10.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. 3w.7deradio.cat

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Cata Bro.
1: Caribe Mix 2012.
2: Levanta la mano para arriba.
3: Dale.
4: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
5: ràdio. 99.2 FM.
1: Otro éxito.
6: Que no pare la música.
7: It's gonna be alright.
8: Esta es la radio. La radio.

0: Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
3: Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que ve.
4: Aquí la música suena en color.
2: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
4: Esta es la radio con más éxitos.
5: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat. Otro éxito.
0: Despierta tus sentidos.
2: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.